0: Església Notícia. 15 minuts d'actualitat religiosa, comentaris, entrevistes, reportatges de l'Església Catòlica a Mallorca. Església Notícia. La veu del bisbe.
1: Estimats amics i amigues, hi ha una bona notícia que crec que l'hem de rebre, m'ho la diu Jesús. Ell diu que no mos deixa orfes. I aquesta és la raó de la nostra esperança. Per això serà important, en qualsevol situació, recuperar l'esperança com a eix entre la fe i la caritat. És la crida que ens fa Sant Pere quan diu: reverenciau de tot cor el Crist com a Senyor i estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani raó de l'esperança que teniu. Vivim una situació que en certs àmbits es troba afectada per la desesperança i per la por, i la por al futur. Sentim com creix al nostre voltant a vegades un clima d'inseguretat marcat per la desconfiança. Avui abunda un cotitzat profetisme també de calamitats, gent que ho veu tot malament. Fins i tot en grups compromesos s'observa un cert cansament, resultat de viure una sensació fatalista i també de resignació. El fet de les guerres influeix de forma global, però també ens influeix de forma particular. Com hem de viure l'esperança quan ens afecta tot això de tan a prop? Situats enfront d'aquesta realitat complexa, els cristians hem d'afirmar que la resposta la té l'esperança. Déu és el fonament i la raó de la nostra esperança. El Déu que ha ressuscitat el seu fill Jesucrist i ens ha donat el seu esperit perquè creguem en ell i tinguem vida a desdir. Al mateix temps, ens adonam que és Déu mateix qui ens parla a través de tantes persones que l'han rebuda en aquesta esperança, que la viuen, que la contagien, que la transmeten. Entre ells, i d'una manera especial, jo vull recalcar el testimoni dels malalts. En recents visites que els hi he fet, ho he pogut descobrir, i molt, i fins i tot en gent molt jove. La confiança en Déu, l'adhesió a Jesucrist i la forma d'estimar fan que la mirada, les paraules, l'acceptació de la seva situació siguin un testimoni lluminós d'esperança. Ens en dona notícia també l'actuació dels apòstols, veient que molts invàlids o paralítics recobren la salut, com diu el llibre dels Fets. Avui, com en els inicis del cristianisme, se'ns demana ser testimonis d'esperança i ser testimonis de solidaritat per incidir en tot allò que cada dia se mos presenta. Donen raó de l'esperança una paraula d'alè, un gest de proximitat, una ajuda puntual o una ajuda permanent. Trobar l'equilibri entre la predicació, entre la paraula i l'acció caritativa, entre la contemplació, la pregària i el compromís social, pot ajudar els altres a viure aquest mateix ardor que ens mou a fer-ho. Jesús ens acompanya en aquest itinerari cristià, ens fa participar de la vida que ell mateix és i mos convida a ser els seus testimonis. Per això posem la nostra mirada en Jesús i la confiança en les seves paraules, les que escoltam a l'Evangeli, i que són força per mantenir-nos en l'esperança de tenir-lo sempre entre nosaltres, com hi és ara, participant de la seva paraula, i també quan som presents a l'Eucaristia i ens trobam personalment, directament amb ell. Escolta'm-lo, perquè ho ha dit, ho diu ell: no us deixaré orfes, tornaré a venir. D'aquí poc el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc i vosaltres viureu. Aquell dia, diu Jesús, sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. Són paraules de Sant Joan. De quina vida es tracta, per tant? És aquesta una proposta plena d'esperança i plena d'entusiasme per un treball cada dia més humanitzador en favor de la vida de les persones, que ho és així. Que potser no és una anticipació de l'esperança en la vida que Jesús ens promet per sempre? L'esperança connecta amb el sentit de la vida i d'unes immenses ganes de viure que superen les fronteres de la nostra capacitat humana. De motius per creure, per esperar i per estimar, n'hi ha molts, si hi estem atents. Cal demanar-los, aprofundir-hi en la pregària i fer-ne també un anunci, a vegades un anunci silenciós, només a partir del testimoni, però també un anunci explícit, ben clar, ja que l'esperança no pot defraudar ningú després que Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor.
0: La crònica setmanal.
2: El Col·legi Fra Joan Ballester de Campos va celebrar l'acte de col·locació de la primera pedra del seu nou edifici, amb la participació del bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, juntament amb diverses autoritats i representants de la comunitat educativa. Entre els assistents s'hi trobava la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Proens, exalumna del centre, el conseller d'Educació, Antoni Vera, la batlessa de Campos, Francisca Porqué, i el director general dels Col·legis Diocesans de Mallorca i Menorca, Andreu Mir.

Durant l'acte es va dur a terme la col·locació simbòlica de la primera pedra i la introducció d'una urna commemorativa amb elements representatius del moment actual del centre.

El projecte contempla la reforma integral i l'ampliació del centre per donar resposta a l'increment d'alumnat experimentat en els darrers anys. La intervenció inclou l'edifici existent, dues propietats annexes i un solar adjacent al convent cedit per l'Ajuntament.

El nou conjunt tindrà una superfície construïda de 1.690 metres quadrats i acollirà 12 aules de primària i 8 de secundària, a més de laboratoris, aules de desdoblament i nous espais comuns i administratius.

Les obres s'executaran en dues fases per garantir la seguretat i compatibilitzar el desenvolupament del projecte amb l'activitat escolar.